En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Sensing. Yeah.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fa just una setmana que coneixem tot el disc al complet. Nexo.
2: A RAC 105. Héctor Huguet.
1: Nil Moliner per començar nova hora i nou matí de dissabte. Me acuerdo de ti serà una de tantes cançons que anirem repassant conjuntament fins al punt de les 2-4 hores. Et saludo, et desitjo un molt bon matí de dissabte de part de l'Héctor Huguet, compartint els millors èxits d'aquesta casa de RAC 105 fins les 2. De seguida, Shakira, la cançó del Mundial, Dai Dai, abans, Eva Max. Bon dissabte, va!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: En cada partit hi juguem tots amb els nostres preus imbatibles, com a la costella de porc Carrefour Origen Espanya a 4,89 € al quilo. Fins al 31 de maig.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 37.118, 37118.
6: Sèrie
7: 101, 101.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Aquest és el Sor RAC 105.

Doncs sí, ja tenim el cap de setmana aquí, eh? Un fin de tonto. Que chévere, diu Mamaduixa, que ho celebra amb tots nosaltres, sempre imprescindible. La música d'en Bruno, per donar pas a la que per mi és la principal culpable que un servidor s'hagi tornat a enganxar Eufòria, tu. Sabíem que era i és una cantant impecable, ha demostrat que també és una gran actriu. Rosalía, us saluda.

els Coldplay, We Pray resant, diuen, perquè tot surti de meravella. Doncs a qui li va genial i estupendament és a Miqui Núñez, que torna. I encantats estem que ho faci a la Terrassa. Una cançó ben alegre, ben festiva, que...

0: 1, 2, 1, 2. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música.

Petres, donant-li un rentat de cara, posant-li veu aquesta nova versió del clàssic dels 80 de Kate Bush, Running Up That Hill, que s'ha tornat a fer molt viral gràcies, evidentment, a Stranger Things, la sèrie de Netflix. Amics, amigues, no sé jo si teniu tan clar que Olivia Rodrigo presenta disc en breus. Però us aviso que serà un dels grans àlbums de la temporada. Coneixem dues cançons, es dirà You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Tela amb el títol, sí. La més nova es diu The Cure, la primera, l'avançament, podríem dir, de l'àlbum, és aquest Drop Dead. Èxit mundial, sona aquí, a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 3, 20, 21... 42, 49 i els sols, el 5 i el 6.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: RAC 105. La teva música.
8: Joe Keery, everybody!

ni presentar-la cal. Rihanna i el seu Diamonds, el que sí que cal presentar, i vaja, sí cal, és el nou tema de Els Amics de les Arts, que tornen aquest mateix dijous. Han publicat una nova cançó, diuen ells, ho defineixen així, apologia del dubte. En les seves paraules, una oda a la incertesa. La cançó es diu Segurament t'estimo. No crec que...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Per suposat de Barcelona, al Palau Sant Jordi. Què tal? Com anem? Bon dissabte. Per aquí l'Hector Huguet, compartint de nou amb tu bona música en aquest cap de setmana. Ara el

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música. Ets tu.

amb força, Bibi Rexha, la britànica, amb això que es diu New Religion, agafant, samplejant aquelles notes tan emblemàtiques, tan mítiques dels Faithless, aquella insòmnia. Això es diu New Religion i ara d'una cançó ben nova, a tot el contrari, viatgem uns quants anys enrere, dècades, de fet. Ens plantem el 2005, era el cinquè àlbum d'estudi d'una formació força coneguda. Els Backstreet Boys, aquell Never Gone, amb cançons com això que es diu Incomplete.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: està guapo.
1: Mira com riu, està guapo, diu al final. Doncs sí que està guapa, com dius, la cançó Fastuc és un dels grans èxits recents a nivell català. El nou tema de Marcos amb K després d'aquell chimichanga. Seguim endavant, arribem a 11:15, al migdia d'aquest cap de setmana, d'aquest dissabte, i ho fem... baixant una mica les revolucions. Ens posem una mica tendres amb una de les cançons més icòniques i de llarg de la trajectòria de Nil Moliner, que, per cert, va publicar disc la setmana passada, Nexo. Recuperem el Soldadito de Hierro.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
5: La teva música.
4: Microones, posa RAC
5: 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
5: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Matina Codina.

jo ara no sé si dir que això és una novetat o no. Evidentment, l'original no, ni de conya, té molts anys, però sí que és cert que aquest any ho ha patat molt el tema de molt grap, donant-li la volta a aquell Just the Way You Are de Milky. Aquesta, però, és una altra. Per això dic, no sé si presentar-la com a novetat, és el remix recent des d'aquest divendres que pots escoltar aquí, a RAC 105, de David Guetta. Just the Way You Are, ara, doncs canviant d'estil, és l'últim estiu, mare meva, dels Oques. Aquí els tenim, els usonencs, amb el Pataro. Bon cap

0: ja no parlen d'aquest parell. Vaja, tu! We don't talk anymore. Charlie Puig, Selena Gomez, bon tàndem, que ens meravellàvem fa uns anyets amb aquesta cançó, amb la qual ens apropem al migdia a les 12. I ho fem ara amb Joan Dausà, obrint de nou el seu nou disc, Immortals. Amb una de les grans balades del disc, es diu Per una cançó.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: dels grans talents dels propers anys, Alex Warren, amb això que es diu Fever Dream, és la nova.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: I així comencem nova hora, migdia de dissabte. Salutacions d'Héctor Huguet, són les 12 i necessitem energia. Per això estan els Doctor Prats. De seguida, abans, Flor East, un clàssic. Vinga, va, pugeu el volum, que arriba aquesta cançó sempre alegre. Sempre ens treu un somriure aquest tema de Floris, com us dic, i que es diu...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
10: sí,
9: però fent servir números romans.
10: Ostres, i, por, i, i, i. I, i, por, i, i, if. I, i, por, i, i, i, mi. I, i, por, if, mi. I, i, por, uf, ex. I, i, por, mi, xi. I, i, por, mi, i, xi, xi. I, i, por, mi, i, que és mi. I, i, por, x, que és mi.
11: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
9: Està clar o no? Són les taules de multiplicar. No,
11: perdó. És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Aquest cap de setmana vaig jugar a un joc de taula que es diu Hitster. Segurament alguns el coneixereu. Que bàsicament va de cultura musical i d'escoltar cançons sense saber el títol i haver d'esbrinar-les. Doncs bé, li va tocar aquesta cançó que deixem enrere al meu cosí i amb cert criteri, la veritat que sí, va dir això és Amy Winehouse Begging. Ah! Error! És la versió més moderna que van fer els Maneskin. Doncs va, amb els italians, que seguim. I les fans d'Aitana, si aquesta cançó sortís al Hitster, l'esbrinarien rapidíssim. Està en la seva gira més ambiciosa, segur, Aitana. Va, després del seu èxit superestrella, nosaltres et proposem aquesta altra, que es diu Conexión Psíquica.

per molts el gran èxit català d'aquesta primavera, els Siderland amb ball inclòs, la cançoneta, no és molt difícil, et convido a provar-lo. I això que es diu Tututuru. Va, per cert, ara sí, la cançó que arriba a continuació, vull que tinguis la meva atenció total. La tens ja? Sí, concentrat, concentrada? Doncs endavant, perquè em fa especial il·lusió presentar-te-la, sobretot perquè és el més nou de l'Enric Font. Té nova cançó, molt xula, més agafant aquell clàssic dels The Corrs de l'any 2000. Nova versió, més alegre, més canyera, més contundent, del nostre amic i company Enric Font. Es diu Breathless.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
6: Amics.
5: Rialles.
6: Llocs. Moments.
5: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Hey guys, this is Bruno Mars.
8: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all. RAC 105.
0: La teva música.

El tenim ara mateix a Canadà, a Toronto, a Bruno Mars, en la seva gira mundial. No trigarà massa en venir a Europa. De fet, a Espanya, a Madrid, no a Barcelona, però a Madrid sí, el dia 10 i l'11 de juliol, al Riyadh Metropolitano, l'estadi de futbol de l'Atlètic de Madrid. Risk It All a través de RAC 105, donant pas a un artista que estima Barcelona. RAC 105! Com és Dua Lipa. Va, seguim amb la veritat.

0: fer sol.
1: Només Rec Sensing et fa sonar la primavera com cal.
2: Rec Sensing, la teva música.

un any pràcticament sabàtic el dels Coldplay, i falta que els feia també els britànics. Es diu Adventure of a Lifetime per arribar a la una i per donar pas a Naina, que ha fet una cançó amb la Fúmiga, és a dir, 100% valenciana, i crec que ens representa a tots, almenys a mi. Es diu No sé ballar.

0: Nil Moliner, que aquesta setmana ha vingut als estudis de RAC 105, ha parlat amb l'Ernest, amb tot l'equip del Matina.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I entre les moltes coses de les que van parlar, l'Ernest Codina li va preguntar si, igual que Bad Bunny, ell s'imagina fent un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la resposta de Nil Moliner va ser evidentment que sí. De fet, deia, ja tinc pensat

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Relaxin' 5.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
2: Amics.
0: Rialles.
2: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló, fins al 31 de maig.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Ryan Tedder a la veu, el líder dels One Republic, i David Guetta portant la batuta d'aquest I Don't Wanna Wait, que va ser un gran èxit fa un parell de temporades, agafant aquell Dragostea Dintei dels Ozone. Doncs família, seguim endavant amb l'artista catalana més internacional, evidentment no cal presentar-la, és Rosalía. El que sí que us diré és que a més és una gran actriu. Ho ha demostrat, i de quina manera, a la sèrie Eufòria. Enganxadíssim estic, eh? A la sèrie Hurrat de què? Quin gran moment. Aquí la tenim, Rosalía, amb els violins de fons. Relíquia.

Give me love, Sia, demanant amor. Jo sempre penso que l'amor no s'ha de demanar. L'amor es rep o no es rep, i es dona o no es dona. I qui dona molt d'amor és Mamaduixa, sobretot aquella gent que sempre té al costat, aquella gent que l'ajuda, que sempre l'anima, que el fa ser millor persona, i tot ho fa amb aquesta cançó anomenada La

Els últims anys s'ha posat molt de moda versionar grans clàssics de la música i d'això ell en sap un munt. Cyril, Stumbling In, així el vam descobrir a l'australià i donant pas ara al nou èxit d'Olivia Rodrigo. Un dels dos nous èxits, recordem, en dues setmanes publica disc. L'americana, el primer avançament va ser aquest Drop Dead.

0: dels casaments, i aquesta cançó sonarà moltíssim, com cada any.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Bruno Mars amb el Merry You. Què, a quants casaments vas aquest any? Jo a dos, i veurem si algun cau més. Déu-n'hi-do, tothom, eh? Tothom. Amics, jo que marxo. I torno per la nit, a partir de les 9. Amb una nova edició del Ritme de la Nit. Et deixo, això sí, en molt bones mans. A les dues s'hi posa l'Arnau Mulet. Aquí tenim a Olivia Dins. So easy. Adéu-siau.

0: Dai Dai és la cançó de Shakira pel Mundial de Futbol al costat de Burna Boy, i que aquest estiu jo crec que ens farem un fart, però déu-n'hi-do, eh?
1: Amb Arnau Mulet.
0: De fet, ja està passant, és un èxit internacional amb el que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Aquí no et fallem mai, eh? 24-7 de grans èxits. Ara mateix, amb Figaflauas. Anem a menjar-nos una síndria, que déu-n'hi-do la

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Presenta arriba la invitació per la consulta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: Aquest és el so RAC 105.

A mi em té completament obsessionada aquesta cançó, eh? No sé què em passa, però m'encanta. És Josh Fawaz, un artista que no coneixíem aquí a RAC 105, però que ens ha proposat això. Una versió del Like a Prayer de Madonna que està funcionant molt bé, especialment a les xarxes socials, sí. Això s'ha viralitzat a TikTok i Instagram, que dóna gust, i per això doncs forma part de la teva música. Va, continuem amb la Pink. Ritme rebel, ritme gamberro. RAC 105. Amb aquest So What.

Doncs mira, rumba catalana de les mans de Banda Neon amb aquesta cançó que es diu Els Passos Prohibits, ho estan rebentant i té pinta que aquest estiu es faran un fart de fer bolos perquè van començar fent versions, ara tenen les seves cançons pròpies i està funcionant la mar de bé i no m'estranya perquè sonen molt i molt bé. Els Passos Prohibits, que ens deixa les portes d'escoltar aquesta de Billie Eilish amb la que la coneixia, amb Bad Guy.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

ha mostrat sobradament que té aquest esperit rebel, diguem-ne, de Madonna, i que la seva música, doncs, té un rotllo també a l'artista, la reina del pop. Doncs bé, aquí tenim una col·laboració conjunta. Es deia Bring Your Love i sona també, evidentment, aquí a RAC 105. I parlant de col·laboracions, atenció, perquè aquesta, quan vam saber qui la protagonitzava, vam saber també que seria un èxit rotund i no ens vam equivocar. Elton John i Dua Lipa.

vegades els artistes el que fan és començar a escalfar amb una cançó i la van variant, fins que acaba sortint la seva pròpia creació. És el que li va passar a la sueca Nia, que va començar cantant el Blue de Eiffel 65, allà al local d'assaig, amb una guitarreta, tal, no sé què, la cosa va anar avançant, va anar evolucionant, i al final, mira, Som Sei. Una cançó que ha fet moltíssima fortuna. Va, i ara novetat dels Amics de les Arts. Aquesta es diu Segurament T'Estimo. A veure què et sembla, va.

0: Si té una cosa, Rosalia, és que és transparent totalment. Hem viscut les seves relacions a les seves xarxes socials, però des del primer dia, pràcticament, i això doncs també ha fet que sapiguem de qui pot estar parlant aquesta cançó, que és la Perla. Podria ser tranquil·lament Rauw Alejandro, no sé, dic jo, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, va! Dissabte al migdia, dissabte de grans èxits, que ara mateix el posa ni més ni menys que Rihanna, que la tenim centrada amb el seu negoci de cosmètica, podríem dir, i a nivell musical ens té abandonats. Però, en fi, Only Girl in the World.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Don't be shy, shy, shy. Tiesto, Karol G, units en aquesta proposta que va fer molt mal en el seu dia. La mostra de tot el que t'estic explicant és que encara segueix sonant en ple 2026. En fi, la que també sona i amb molta força, però perquè és d'aquest any concretament, del darrer àlbum de Joan Dausà, és aquesta que porta per nom Per una cançó i que està agradant molt. De fet, tot el disc està agradant.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atén, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

El Siderland amb aquesta cançó totalment viral, es diu Tututurú, i que porta una coreografia incorporada fàcil de fer, he de dir que jo l'he pogut treure i que precisament no sóc un referent a nivell de ball, diguem-ne. Per tant, animo a tothom a que la tregui. El tenen penjat al seu Instagram, el de Siderland. Podràs trobar, doncs, com es fa aquest ball. I ja et dic, t'animo a provar-ho, eh? Divertit. Aitana ha començat la seva gira internacional, que també farà parada a Barcelona. Aquí la tenim, aquest 6 de febrero. Què haurà passat el 6 de febrer?

És un tio elegant, és un tio que cau molt bé i que agraden molt les seves cançons. Estem parlant de Bruno Mars. El seu darrer treball, Dir Romàntic, està funcionant molt bé amb cançons com aquest Risky Roll. Cançó d'amor. Cançó de que li diu a l'altra persona, ei, ho donaria tot per tu, ho arriscaria tot. Poca gent capaç de fer-ho, En fi, ara Taylor Swift, Anti-Hero.

0: tant el Friday nit que ara aquesta hora potser s'està despertant, en fi, sigui com sigui. Ho fem amb ritme i energia. Home, potser una mica tard, no hi ha o què? Ara ja és hora de sobretaula, pràcticament. I què millor que fer-ho amb grans èxits com aquests? La nova de Ivan Herzog, es diu Des de lluny, que bé que sona.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Això hi va haver una època que per qualificar les coses que eren bones dèiem això és mel.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Doncs per mi això és mel. Quina autèntica obra mestra que s'ha tret de la màniga Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. Cançó que forma part del seu darrer disc que ja està publicat i que pots escoltar sencer. Nexo. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Camila Cabello.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Uau, quina veu, quin talent, Lose Control.
1: RAC 105.
0: De Teddy Swims a un altre artista que també té moltíssim talent i que té una veu inigualable. Mira, precisament el nom d'aquesta cançó és inigualable i la signa Max Navarro. La segona proposta que ens presenta. Quin èxit. Ets tu.

Què passa? Que t'agrada criticar-me? Que t'agrada seguir-me? Que t'agrada explicar la meva vida sentimental? Molt bé, doncs sí, he fet tot això que expliques. I què? És una mica el que diu Ariana Grande en aquesta cançó. Yes, and... Que sí, que sí. I què? I què? És una bona manera d'afrontar la vida, no? El que diran els altres de tu, a mi m'importa, mira, un cogombre en català. I mira, parlant de cançons en català, Manu Guix.

Va anar a un concert, allà es pensava que la seva germana li diria que es casa, però va treure un sobret, allà hi havia un dibuix on li deia exactament que seria tiet, no que es casaven, no, que tindrien un fill. Mira, i això ho van celebrar. Olivia fent aquesta cançó als tiets. Va, que això no para, no s'atura. Ara mateix obrim a... De fet, no obrim el nou treball perquè encara no l'ha publicat. Aquesta és una de les primeres cançons que ens avança Olivia Rodrigo d'aquest esperadíssim nou disc. Això és Drop Dead.

un dia ens va dir, sí, sí, m'ho he passat molt bé, però fins aquí, jo ara em retiro, em vull dedicar a la meva família i a altres coses, que no he de donar explicacions a ningú, però que el tema de la música el vull aparcar una mica. I així ho va fer. De moment, no tenim notícies de que vulgui tornar. Adele, Rolling in the Deep. Reaccion 5. Va, que em sembla que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Molet. Demà més, a partir de les 10 del matí, ni et moguis, perquè de seguida s'hi posa l'Héctor Huguet. Abans, Aitana, Conexión Psíquica.

0: Mira que ens agrada, és el so que ens porten els Catarres. De fet, és la nova proposta que ens han portat aquí a RAC 105. S'anomena Diumenge sense drama. És ja una religió, això, eh? Sí. I així hem volgut començar nova hora al teu costat aquest dissabte, com sempre, fent gresca, fent xerinola, el que faci falta per animar-te aquí amb la teva música. Vinga, va.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Exacte. Bons minuts de les 5. Què? Com ho portes? Que tenim moltes cançons per tu, d'aquelles xules, perquè mira, en una estoneta, el so d'Alex Warren amb el seu Fever Dream, entre d'altres, també un clàssicot de Jay-Z amb Alicia Keys. Ja veuràs com t'agrada això. Abans ens quedarem en Caigo, Eva Max i aquest Whatever.

0: My name is
1: Alex Warren.
2: RAC 105, la teva música.
3: Alex Warren!
2: Aquest és el sol...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge.

0: que voldràs veure.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
3: Ha mort la abeja Maya. Sí,
4: m'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
3: No ha mort la abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
2: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
5: Para darle al niño su cari.
4: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
3: Totes mortes.
6: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: Mira, si això no t'anima, jo crec que anem malament ja, eh?
1: Sí.
0: Gran versió de Josh Fawad del tema mític de Madonna, recuperant en aquest Like a Prayer, una de les bones raons per escoltar Rexen 5, eh? Em diràs que no. Home, vinga, va! Seguim amb moltes. Com sempre, és un plaer acompanyar-te, faci el que faci, sí. Un servidor, l'Enric Font. Va, que de seguida el so potent de Lady Gaga amb el seu Abracadabra. Abans, mira, què et sembla si anem amb un clàssic de Shawn Mendes? Segur que t'encanta aquest Stitches.

Barcelona, el Ginestar, ben gaudí aquesta mateixa setmana d'aquest 105 confidencial i ens van portar temes com aquest, que ens fan, evidentment, perdre el cap, però literal. Oi, oi! Ja no el trobo. Va, seguim amb moltes més, al tanto, perquè en una estoneta tenim per aquí a Mon DJ, amic de la casa, en aquest cas al costat de la Su, i evidentment el Sopa de Cabra, amb Camins, Somnis i Promeses. Abans, mira, ja un, podríem dir que és tot un clàssicot. Aquesta proposta d'Alan Walker, que ens enamora, s'anomena Faded.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so easy
0: to fall in love. Aquest és el so
1: RAC 105.

Queen, que ens porta aquest So Easy to Fall in Love. És així com... té un puntet xulo. Va, seguim amb moltes. Com sempre, és un plaer, fàcil que facis aquí a RAC 105. T'acompanyo, eh? I que no falti a res. Va, que anem amb Gresca. RAC 105. Sí, la proposta dels Figaflauas a la fresca. T'espero.

clàssic dels Maroon 5, Adam Levine i tota la tropa recuperant el seu Animals, una altra de les que també t'agrada escoltar de tant en tant, eh? Vinga, que seguim amb moltíssimes, res, pocs minuts per les 6, però encara, mira, passaran per aquí l'Aitana, en aquest cas, al costat de Zoilo, recuperant el seu Mon Amour, olala! Abans, mira, obrirem l'últim àlbum de Rosalía, on ens trobem cançons ben xules com aquesta relíquia. Estic motivat avui, eh? Si només fos avui...

0: Your husband is coming.
1: Mira que ja fa uns mesos que l'anem posant per aquí per RAC 105, però és que encara em fa gràcia això de...
2: Your husband is coming,
1: eh? Que es tapa el nas i tot, tu, escolta. El gran treball de Ray, una altra de les que triomfa arreu del planeta. Where is my husband? Així hem començat una altra horeta, si és que...
3: Amb Enric Pop.
1: Hola! Bons minuts a les 6. Què? Com ho portes? Espero que sí, engrescat com jo. No, una mica, no, no cal que sigui tant com jo. Val, tanto perquè en una estoneta per aquí... El so de Madonna al costat de Sabrina Carpenter, que han unit forces per crear aquest Bring Your Love. Abans, un clàssic dels Hoobastank. Déu-n'hi-do amb aquesta història que triomfava moltíssim cap al 2003, una d'aquelles de melancolia, The Reason.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure.

0: Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
3: La teva música.

que ens porta Ed Sheeran, recuperant, aquest de Shiver. Va, seguim amb moltes més, acompanyant aquest dissabte des de RAC 105, un servidor d'Enric Fonola. Sí, el cap de setmana també al tope, eh? Val, tanto perquè de seguida el so dels Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, però van una de les que els agradarà als amants del futbol. El nou himne del Mundial d'aquest any, en aquest cas, que torna Shakira, al costat de Burna Boy, Deida.

t'enganxa, eh? De fet, és una de les cançons virals del moment i que demaneu també al Getardàs, el so del Siderland, tu i tu també. Ai. Vinga, va, que de seguida... És que tenim una playlist d'aquelles de pell de gallina, eh? I, home, és per motivar-te el dissabte. Va, que no, estoneta, el so de Tommy Cash, mita'l. Una d'aquelles divertides espresso macchiato, però abans l'essència d'Alex Warren, com ens enamora. They say the...

És que és senzillament brutal. Una de les cançons que més triomfa actualment aquí a RAC 105 és el so de Bruno Mars, Risk It All. Oh. Ai, sí, és un bolero d'aquell xulo, xulo. Va, seguim amb voltes. Aquí a RAC 105, al cap de setmana, a tope. I tu també, si vas al cotxe, ara mateix per les carreteres catalanes, andorranes, vigila la carretera sempre. Precaució! Va, que anem! Ja podem motivar amb el so dels tiets que ens porten una mica de bailoteo. Me desperté.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el so RAC 105.

És el so de Mabel recuperant aquesta Don't Call Me Up. Oh yeah! És que estem fatal. Sobretot jo, ja ho sé, ja. No cal que m'ho diguis. Va, seguim amb moltes més. Atenció perquè, res, en pocs minuts arribarem a les 7 de la tarda del dissabte. Va, què toca fer aquesta nit? Te'n vas de farra? Bueno, eh? Sempre, també amb precaució, tu, escolta. Va, que arriba per aquí Maria Jaume. Recorda que estarà al Cabro Rock amb temes com aquest, Sant Domingo Forever.

0: Mira, fa dies que ho deixo anar, eh? I ho tinc aquí sobre la taula. És que crec que té la fórmula secreta perquè s'enganxin totes les cançons. Sí, estem parlant de l'Aitana, perquè totes ens passa igual, que la cantem superestrella, com aquesta, si és que és... Oh!
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Va, hem volgut començar un altre horet al teu costat, uns minutets a les 7, però encara en tenim moltíssimes. Molta atenció, perquè de seguida per aquí... El so de Milky, amb la nova versió de David Guetta. Del Just the Way You Are. Abans els búhos, que arriben, com sempre, amb actitud.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

una miqueta, però que ens flipa les mil meravelles. El seu rickety-rickety, això de flipar les mil meravelles, és un concepte que m'acabo d'inventar, però... Va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font, sempre és un plaer estar al teu costat. I atenció, perquè ha arribat un dels moments aquells que em fa molta il·lusió, és presentar-te la meva nova cançó. De fet, és la nova versió que hem creat del tema mític dels The Corrs. Una miqueta de bon rotllo amb aquest Breathless.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor?

Igual, és que m'encanta aquest saxo final que té aquesta cançó que ens porta el canadenc The Weeknd, In Your Eyes. És que m'agrada, m'agrada. Però seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font aquí a RAC 105. Moment de Marcos amb K, que ens porta una mica

0: No dissimulis, perquè tu també et motiva. Et motiva aquesta història dels Catarres, en aquest cas, amb els Stay Homes, el Zoo. Vull estar amb tu i nosaltres també, eh? Et volem acompanyar, fas el que facis, estiguis on estiguis, sempre connectat, aquí a RAC 105.
1: Cafè dels matins quan em llevo amb tu.
0: Exacte, sí. Vinga. Va, atenció, perquè anem a fer un petit repàs de cançons que de seguida sonaran per aquí. Atenció, perquè, mira, volem recuperar l'essència del Swedish House Mafia, eh? Axwell, Angel and Grosso, en aquest cas al costat de John Martin, ens portaven el Don't You Worry Child. Que bonica! Abans, la més nova de Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Sóc a Team Màgia, una d'aquelles que enganxa d'allò més. És el so de Justin Bieber, una de les que ens ve de gust recuperar i que, evidentment, sempre doncs, ens agrada escoltar. What do you mean? Ole! Pocs minutets per a les 8 d'aquesta vespre ja de dissabte. I anem avançant al tanto perquè ens ve de gust obrir l'últim àlbum de Joan Dausà. Anem a recuperar aquesta per una cançó.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

0: És una cançó d'aquelles perfectes per iniciar aquesta última horeta, eh? Una cançó en pla, evidentment, d'energia, que s'anomena així mateix. Són els Doctor Prats, que, mira, ens engresquen a tope, eh? La teva
1: música amb Enric Font.
0: Vinga, va, uns minuts que passen de les 8. Doncs així, sí, hem començat aquesta última horeta. I ja preparada per aquí, Rosalía amb La Perla, entre altres també. Mira, Ariana Grande, sí. Al costat de Jessie J, el seu Bang Bang. Abans, el so potent d'Artemas. I like the way you kiss me.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa.

Una d'aquelles divertides. I, de fet, la més recent que ens porta Miqui Núñez. Un altre cop, mira, i de nou, que l'escoltem aquí a RAC 105 amb la teva música, evidentment. Va, atenció, perquè de seguida Joe Kerry amb el End of Beginning, una de les que encara demaneu sovint. Però abans ens ve de gust recuperar el so dels Chainsmokers amb aquest Closer. Hey.

Una d'aquelles també màgiques i que està triomfant moltíssim, el so de Tame Impala amb la Jennie de les Blackpink, recuperant aquest Dràcula. Vinga, va, seguim amb més. Ja saps, Reaction 5, la teva música, en una estoneta, Bibi Rex amb New Religion. Abans, una xifra esqueta d'estiuet amb Nicky Jur, Sunroof.

0: recuperant una d'aquestes mítiques que ens portava Taylor Swift, que per cert, l'artista nord-americana, també és notícia aquesta setmana, perquè han condemnat a 15 anys de presó a l'acusat de planejar el seu atemptat en un concert de Taylor Swift de fa ja un parell d'anys, eh? I mira, ja ha rebut el que es mereixia, no? Una mica.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Vinga, va, que amb això jo toco el 2. Com sempre, és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. I al tanto, no desconnectis, que tenim ja preparat per aquí el llestit. El Héctor Huguet amb bon rotllet i una altra edició de El ritme de la nit. El millor so dents de sempre i per sempre. Vinga. Jo hi torno demà, sí. A partir de les 2, que estarem per aquí. Apa-li, xau, pescau.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: No acostumo a fer-ho, ni amb aquesta ni amb la de Corona, de Rhythm of the Night. Però, home, algun dia s'ha de fer, no?
1: Sí.
0: Algun dia s'havia de fer. Així que avui, dissabte 30 de maig, doncs sí, comencem el ritme de la nit amb Mystic i el seu Ritmo de la Noche. Hola, som-hi! Alegria, il·lusió, i avui dissabte ja, eh?
2: Ui, que peligro!
0: Ui, que peligro el dissabte nit, com es complica normalment. En fi, va, un dels millors dies, si no el millor de la setmana, en part, evidentment, perquè tenim aquest programa, RAC 105, eh? Clar que sí. I jo sense àvia, eh? Bé d'autoestima. No, va, fora conyes, va, comença el programa Dance i Remember d'aquesta casa, de RAC 105, 3 hores fins a les 12, i des de l'altra banda... Doncs, com sempre, amb molt de gust, l'Héctor Huguet per acompanyar-te i per compartir les millors cançons Remember de tots els temps. Així que si t'agrada aquesta, si t'agraden els French Affairs, si t'agrada el Searching for the Golden Eye de Motivate i Kim Mazel, de seguida, per cert...
3: El ritme de la nit.
4: Només a RAC 105.
0: Ets en bones mans i si t'agrada aquesta, ets dels meus. GEM, I wanna fly.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: T'agrada aquest final? Perquè va fent com... com cosetes així rares.
1: Ah, vale, molt bé.
0: Sí, també la meva aportació és la que és, eh? Give It Up, Cut and Move, una cançó que bàsicament ve a dir... Ei, que ja està, que abandonis, que ho deixis estar. Give It Up. Doncs va, que la nostra història s'ha acabat. El que no s'ha acabat és, i fins les 12, encara hi ha temps per gaudir, són les millors cançons dents de tots els temps. Aquí, a RAC 105, el ritme de la nit, ara amb Bad Boys Blue, l'any 1992. Ens presentaven aquest Save Your Love.

0: Ai, cada vez que te veo, ai, ai, ai, passen coses. Tito, Tito, cada vez que te veo.
1: Ho fas molt bé.
0: Bueno, lo d'afinar no sé, però en fi, m'ho passo bé, m'ho passo bé. Espero que tu també, des de l'altra banda, va, connectadíssim a RAC 105 amb Negrocan i aquest cada vez, com diu? Cada vez que te veo. Hola! No, no, la cançó té rotllet, té rotllet. Vinga, va, viatgem 3 anys més tard quan Patton Small feien un remix de la mítica original de Earth, Wind and Fire. Va, una mica de so disco amb el Sí, September. September.

Encara no hi ha data oficial, però sí que serà una realitat. Mamma Mia 3, ho ha assegurat el Universal Pictures i el director, Paul Feig, es veu que es diu, qui també ha assegurat el retorn de Meryl Streep, segurament, evidentment, amb flashbacks perquè pugui aparèixer amb les narratives, però sí, Mamma Mia 3, quan sortirà? Doncs no ho sabem. De moment nosaltres et proposem aquest remix de 18s, val? I, doncs, una altra cançoneta que a mi sempre m'encanta recuperar és aquesta del 2011 que arriba de seguida. Jo la vaig vibrar moltíssim, de fet era la meva adolescència, doncs ja et pots imaginar. Era Sasha López que cantava aquest All My People. All my

0: és el ritme de la nit.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit. Divendres i dissabtes. De 9 a 12. Amb Víctor Huguet.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Venga Boys, amb aquesta cançó inoblidable, que ahir parlàvem, per cert, en aquest mateix programa, amb una altra cançó, amb el Kiss, que aquests continuen de gira. De fet, avui estan més vius que mai. Si no m'equivoco, ahir fèiem comptes 45, 46 dates aquest estiu. De fet, avui estan a València, en el I Love the 90s, una cosa així, a la Ciutat de les Arts. Seguim amb Pitbull, queixa, Timber. It's going.

0: Cançó alegre, cançó emotiva, DJ Lassa amb el Together Forever, nanino, nanai, versionant l'original de Rick Astley. Molt bona! Així comença una nova hora, per cert, són les 10 de la nit. Si t'acabes de connectar, doncs has de saber, jo crec que ja ho saps, però per si de cas hi ha un despistat despistada, això és RAC 105, el ritme de la nit, vale? Què és això? Doncs bàsicament el programa Remember d'aquesta casa. Així que va, seguim connectadíssims amb Alexandra Stan, de seguida Mr. Saxo Beat, la romanesa, també Prezioso i Marvin amb el The Riddle, o aquesta de l'any 1999. Li donem el play als Bloodhound Gang.
1: És el ritme de la nit.
0: I la versió dels Eiffel.

Hi ha cançons que semblen estar fetes pel SingStar, eh? Aquell joc de cantar Show Me Love, Robin. És una molt i molt clara. Jo feia trampes sempre en aquest joc. Sí, sí, sí. Simplement, en comptes de cantar, feia com una mica les notes, feia... No, no, ni, no, i em deia... Excelente. Ai, la Velvet, va, seguim amb el One More Time.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

amb guitarres, eh? Galeón, ens meravellam amb aquest One Sign, amb el qual doncs anem fent via i camí de la 11:15 d'aquesta nit de dissabte. Família, seguim endavant. Si algú de vosaltres, que espero que no, per suposat, algú de vosaltres diu, mira, Héctor, saps què? Que no he tingut un dia perfecte, que si tal, que si no sé què... Doncs va, anem a recordar una cosa a tots. Robin Schulz ajuda, amb James Blunt. Tot sortirà bé. It's gonna be okay. I really

0: al ritme de la nit. Divendres i dissabtes,
1: de 9 a 12,
0: amb Víctor Huguet.

0: Pauta al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: És el ritme de la nit.

sol o sola, Do you think you are better off alone? Preguntava l'Is DJ. Això cadascú que respongui. Jo sóc dels que pensa que sempre amb bona companyia és tot millor. Sempre, sempre, sempre. La companyia de RAC 105 fins les 12 amb tu, compartint els millors himnes del dance i el You Make Me Feel. Amb aquest falset, va, practicar-lo tots. Li deixo millor a Byron Stingley, que ho farà millor. Sí, sí.

0: Tota la raó. It's gonna be a fine night and day tonight. Doncs sí, sí. Home, asseguradíssima la festa avui, eh?
1: I festa, no?
0: Cada dissabte a la nit, fins les 12, festa assegurada a RAC 105, amb les millors cançons dents com aquest tema del 1999, It's a Fine Day, de Miss Jane. Així ens aprovem a les 11 d'aquesta nit amb la tonteria, amb en Lee Fenhua i el seu Two Times, o amb David Guetta, que no estava pas sol.
2: És el ritme de la nit.
0: Feia això l'any 2007 amb Chris Willis. La recordes, segur. Love is...

0: Fa una estona Miss Jane deia It's a fine day, ara Alcázar diu It's a magical night. Tota la raó per tots dos. També pels Alcázar des del 2004, 22 anyets d'aquesta perleta que es diu Physical, amb la qual donem el tret de sortida. Obrim la llauna a la que serà la darrera hora. Oh. Sí, la darrera hora, fins les 12 plegats del ritme de la nit. Val? Evidentment, tenim moltes cançons per seguir gaudint, repassant en aquests 50 llargs minuts que se'ns venen a sobre. Gene Roach, Can You Feel It, del 2003, de seguida, però abans... La màquina del temps decideix enviar-nos... Mira, mira, mira.
1: 1991.
0: Amb aquesta delicatessa en Rojala, Everybody's Free. Som-hi!

Martin Garrix, un dels productors del segle XXI, 10 anyets, una dècada ja passat d'aquest In the Name of Love, que el va coronar com el millor DJ del món aquella temporada. Bibi Rexha posava la veu per donar pas ara a un tema del 2005, Oreja. Diu, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo vacilando.

0: Unido, quin parell, de Unido, quin tàndem, quin duet, Tayo Cruz d'una banda, de l'altra, Kylie Minogue.
1: Pobre mia!
0: Sí, sí, aquí hay nivel Maribel. Per cert, encara tinc pendent el documental de Kylie Minogue a Netflix, eh? Que ha donat titulars xulos o com a mínim curiositats que jo no sabia, entre d'altres, i repeteixo, encara no he vist el documental, però m'han dit que va començar la seva carrera, la seva trajectòria, sent actriu de telenovel·les australianes.
2: Comor!
0: Comor, sí, sí. Jo m'he quedat igual. En fi, va, si algú l'ha vist ja em dirà, jo el tinc allà a llista, eh? Fent cua. El veuré, espero, en breu, si trobo unes horetes. Família, deixem el Haier de banda per donar pas de seguida a Yves Larocque i el seu Rise Up o aquesta cançoneta d'Alexia. La coneixes, es diu U-la-la.

Junior Jack, a RAC 105, amb el seu My Feeling, 1999. Últims minutets de programa, anem a aprofitar-los i amb cançons electròniques força contundents. Milk King amb el In My Eyes, déu-n'hi-do, abans Àlex Gaudino. Sí, sí. I aquesta es diu Destination Calabria. Molt bé!

0: Hi ha productors que arriben, DJs que arriben i que marxen, i després n'hi ha d'altres que perduren en el temps, i per fer-ho possible has de ser molt bo, com és Calvin Harris, que a més va actualitzant-se, va canviant d'estil. En aquella època apostava fort, com la majoria de DJs, per l'EDM, amb cançons i grans hits com aquest Blame. Família, ara sí arriba el moment de dir-vos adeu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, que vagi genial el que queda de nit de dissabte. Espero que t'ho hagis passat com a mínim la meitat de bé que jo.
1: Sí,
0: què m'has de dir, no? Si apreto jo el botó. El que sí que et dic, va, és que amb la calorada que ha fotut aquesta setmana, temperatures també nocturnes molt altes per l'època...
2: És el ritme de la nit.
0: Doncs jo ja dono per fet que, com aquell qui diu, ja és estiu. Així que celebrem-ho i tanquem el programa amb David Tabaré, eh?
3: Amor de verano.
0: Amor de verano.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.